0: des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.

0: des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Ràdio Handball.it.
2: Buona segreteria a tutti. In questo momento sono assente. State buoni. Parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball.it. La radio con